va a bord, van a fer un estil, van a fenestre, si t'has cord aperta. Quan a mena d'aix pie, van a fenestre,